set, a pai d'aquells de tant de pet. T'estima el ser inquietuit perquè és que en xesc. Que si sap, per te ser, a pai d'aquells de tant de pet. T'estima el ser inquietuit perquè és que en xesc. Ni t'haig Willy Willy. Me pen